0: Ràdio Marina.
1: Són les 3.
2: Yeah. Can you feel me? Come on, baby.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El sindicat USTEC manté la vaga prevista per al 8 de setembre coincidint amb el primer dia del curs escolar i reclama al Departament d'Educació que reprengui les negociacions per evitar noves aturades durant el primer trimestre. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, assegura que la convocatòria reflecteix el malestar del col·lectiu docent i denuncia que no hi ha hagut cap contacte amb Educació des de l'última reunió el 13 de juliol. A més, assegura que encara que les converses es reprenguin ara, 15 dies no seran suficients per resoldre el conflicte. I Sant Hilari Sacalm ja ho té tot a punt per celebrar aquesta setmana la seva festa major amb una programació que combina música, cultura popular, esport i activitats familiars. Els actes s'intensificaran a partir de dijous i s'allargaran fins diumenge amb el pregó de Toni Miralpeix com a tret de sortida oficial. Un dels actes més esperats arribarà dissabte amb la 43a baixada de carretons que començarà a les 6 de la tarda a la carretera del Pla de les Arenes. La festa major acabarà diumenge amb l'Orquestra Impossible de Marcel Tomàs i Cascai Teatre, un espectacle que homenatja les grans orquestres de festa major dels anys 40 i 50. De l'àmbit general, destaquem que el nombre de treballadors ocupats en el sector turístic i l'hostaleria va créixer un 3,2% al juliol a Catalunya respecte al mateix mes de l'any passat. En total es van registrar prop de 348.000 afiliats, 10.700 més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Indústria i Turisme. D'aquests, gairebé 290.000 eren assalariats, un 3,5% més, mentre que els autònoms van superar els 58.000, amb un increment de l'1,7%. Les dades inclouen els treballadors de l'hostaleria, les agències de viatges i els operadors turístics. Catalunya es manté com la segona comunitat de l'Estat amb més afiliats al sector. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts d'ambient assolellat en general, amb temperatures màximes que se situen en valors d'entre 32 i 36 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Hem de canviar els mobles.
2: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Hola, Gala.
2: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Munich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consell Comarcal del Maresme posarà en marxa el pròxim 2 d'octubre una nova edició del programa Fast Growth, adreçat a empreses i persones autònomes amb més d'un any d'activitat que vulguin consolidar i fer créixer el seu negoci. El programa, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, oferirà 32 hores de formació grupal i 4 hores de mentoratge individual. El mentoratge permetrà treballar de manera personalitzada àrees com les vendes, les finances, els recursos humans o la gestió empresarial. Les inscripcions ja estan obertes i les places estan limitades a 15 participants. I Vidreres celebrarà del 3 al 7 de setembre la seva festa major, amb 5 dies d'activitats i amb els Amics de les Arts i Detallets com a principals caps de cartell. La programació combinarà concerts, cultura popular, activitats familiars, esport i alguns dels actes més tradicionals del municipi. El pregó tindrà lloc divendres i anirà a càrrec del Club Futbol Sala Joves de Vidreres. L'Orquestra Internacional Salvatana protagonitzarà bona part de la programació de diumenge. La festa acabarà dilluns 7 de setembre amb la missa solemne, un concert vermut i el concert i ball de vetlla a Monte Carlo. De l'àmbit general, destaquem que la Conselleria de Drets Socials recupera, després de 3 anys, la convocatòria de la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat destinada a finançar productes de suport i mobilitat. El programa compta amb una partida inicial de 5 milions d'euros, ampliable fins als 7 milions, i es preveu que beneficiï unes 5.500 persones. Les sol·licituds es podran presentar a partir d'aquest dimarts i fins al 2 d'octubre. Podran optar als ajuts les persones que entre el 2024 i el 2026 hagin adquirit productes com cadires de rodes, llits adaptats o audiòfons, o hagin fet adaptacions als seus vehicles. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts amb predomini del sol i la calor, amb temperatures màximes que arriben als 32 graus a la costa i als 36 a l'interior. Demà dimecres predominaran els núvols, sobretot durant la primera meitat del dia. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. No Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
3: A l'agost obrim tots els dies.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
0: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
2: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
3: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Valer, Punès.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrasana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El sindicat USTEC manté la vaga prevista per al 8 de setembre coincidint amb el primer dia del curs escolar i reclama al Departament d'Educació que reprengui les negociacions per evitar noves aturades durant el primer trimestre. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, assegura que la convocatòria reflecteix el mal estat del col·lectiu docent i denuncia que no hi ha hagut cap contacte amb Educació des de l'última reunió el 13 de juliol. A més, assegura que encara que les converses es reprenguin ara, 15 dies no seran suficients per resoldre el conflicte. I Sant Hilari Sacalm ja ho té tot a punt per celebrar aquesta setmana la seva festa major amb una programació que combina música, cultura popular, esport i activitats familiars. Els actes s'intensificaran a partir de dijous i s'allargaran fins diumenge amb el pregó de Toni Miralpeix com a tret de sortida oficial. Un dels actes més esperats arribarà dissabte amb la 43a baixada de carretons que començarà a les 6 de la tarda a la carretera del Pla de les Arenes. La festa major acabarà diumenge amb l'Orquestra Impossible de Marcel Tomàs i Cascai Teatre, un espectacle que homenatja les grans orquestres de festa major dels anys 40 i 50. De l'àmbit general, destaquem que el nombre de treballadors ocupats en el sector turístic i l'hostaleria va créixer un 3,2% al juliol a Catalunya respecte al mateix mes de l'any passat. En total es van registrar prop de 348.000 afiliats, 10.700 més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Indústria i Turisme. D'aquests, gairebé 290.000 eren assalariats, un 3,5% més, mentre que els autònoms van superar els 58.000, amb un increment de l'1,7%. Les dades inclouen els treballadors de l'hostaleria, les agències de viatges i els operadors turístics. Catalunya es manté com la segona comunitat de l'Estat amb més afiliats al sector. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts d'ambient assolellat en general, amb temperatures màximes que se situen en valors d'entre 32 i 36 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011. La garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat, número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
3: Vine a Expocasió Blanes. Fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero. Dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
5: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar. Radio Marina.
6: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13, 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Mel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Oferta especial a JS Carnissers. Els propers dies 24, 25 i 26 d'agost, botifarra de pagès a 5,95 euros al quilo. Sí, sí, ho has sentit bé. Botifarra de pagès a 5,95 euros al quilo. A JS Carnissers.
3: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un Villas gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total en la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
2: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!
3: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consell Comarcal del Maresme posarà en marxa el pròxim 2 d'octubre una nova edició del programa Fast Growth, adreçat a empreses i persones autònomes amb més d'un any d'activitat que vulguin consolidar i fer créixer el seu negoci. El programa, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, oferirà 32 hores de formació grupal i 4 hores de mentoratge individual. El mentoratge permetrà treballar de manera personalitzada àrees com les vendes, les finances, els recursos humans o la gestió empresarial. Les inscripcions ja estan obertes i les places estan limitades a 15 participants. I Vidreres celebrarà del 3 al 7 de setembre la seva festa major, amb 5 dies d'activitats i amb els Amics de les Arts i de Tallers com a principals caps de cartell. La programació combinarà concerts, cultura popular, activitats familiars, esport i alguns dels actes més tradicionals del municipi. El pregó tindrà lloc divendres i anirà a càrrec del Club Futbol Sala Joves de Vidreres. L'Orquestra Internacional Salvatana protagonitzarà bona part de la programació de diumenge. La festa acabarà dilluns 7 de setembre amb la missa solemne, un concert vermut i el concert d'Ivall de Vetlla a Monte Carlo. De l'àmbit general, destaquem que la Conselleria de Drets Socials recupera, després de 3 anys, la convocatòria de la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat destinada a finançar productes de suport i mobilitat. El programa compta amb una partida inicial de 5 milions d'euros, ampliable fins als 7 milions, i es preveu que beneficiï unes 5.500 persones. Les sol·licituds es podran presentar a partir d'aquest dimarts i fins al 2 d'octubre. Podran optar als ajuts les persones que entre el 2024 i el 2026 hagin adquirit productes com cadires de rodes, llits adaptats o audiòfons, o hagin fet adaptacions als seus vehicles. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts amb predomini del sol i la calor amb temperatures màximes que arriben als 32 graus a la costa i als 36 a l'interior. Demà dimecres predominaran els núvols, sobretot durant la primera meitat del dia. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida del local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al matí 360 i a marina360.cat.

0: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
1: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
0: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
1: Genial!
0: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
5: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
6: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
5: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
6: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
5: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
7: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els treballadors de la Brigada Municipal de Pineda de Mar mantenen la vaga iniciada el 5 d'agost i intensificaran les mobilitzacions coincidint amb la setmana de la Festa Major. Segons Comissions Obreres, la protesta està tenint un seguiment del 100% de la plantilla i la mediació amb l'Ajuntament ha acabat sense acord. Els treballadors reclamen el compliment dels acords relacionats amb la productivitat, les vacances, la valoració dels llocs de treball i el servei de guàrdies. Aquest dimarts i demà dimecres hi haurà noves manifestacions i concentracions en diferents punts del municipi. I Santa Susana s'incorpora a la xarxa europea de rutes ciclistes de llarga distància Eurovelo. El municipi forma part de l'Eurovelo 8, la ruta mediterrània que recorre més de 5.900 quilòmetres entre Atenes i Cádiz. En el marc d'aquesta incorporació, al Torrentó de Can Gelat s'ha instal·lat una nova estació de servei per a bicicletes. L'equipament disposa de taller mecànic, servei de neteja, 4 aparcaments segurs i guixetes amb punts de càrrega per a bicicletes elèctriques. L'energia necessària genera mitjançant una coberta fotovoltaica. De l'àmbit general, destaquem que els representants dels treballadors de la Direcció General de Protecció Civil reclamen que es faci efectiva la creació del cos propi de protecció civil. Recorden que el Parlament ja n'ha aprovat la creació en dues ocasions, el gener del 2025 i l'abril d'aquest any. La plantilla considera que un cop aprovats els pressupostos ja no hi ha impediments polítics ni econòmics per desplegar el nou cos. A més, alerten que la manca d'una estructura pròpia de protecció civil dificulta, entre altres qüestions, l'aplicació efectiva dels plans d'emergència en l'àmbit local. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, ambient generalment ennuvolat amb màximes que baixen respecte a avui, situant-se en valors entre 30 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: No badeu, que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.
5: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Hem de canviar els mobles.
3: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
4: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipack a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
5: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
8: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
9: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc. Es pot visitar a la Casa Saladrigues fins al 29 d'agost. També a Blanes, aquest dimarts, dia 25, a partir de les 7 del vespre, visita guiada Hora Baixa Mari Murtra. També continua la fira d'estiu a Blanes fins al 30 d'agost, d'11 del matí a 11 de la nit, al carrer Ample, al passeig de la Mestrança i al passeig Pau Casals. I el proper 29 d'agost hi ha la trobada gegantera a partir de les 6 de la tarda al passeig Cortils i Vieta. A Lloret de Mar, aquest dimecres, demà dimecres, cinema a la fresca a les 10 de la nit a Sacaleta amb el film Porco Rosso. El dijous, fira alimentària artesana a la plaça de la Vila a partir de 8:45 del matí. I el dijous a Lloret també el concert Mediterranean Guitar Festival amb Mar Segura i el seu tribut a Paco de Lucía a l'església de Sant Romà a partir de les 9 del vespre. A Malgrat de Mar, el proper dissabte 29 d'agost tenim el Chill Outlet de 5 de la tarda a 9 del vespre a Can Campassol, i a Tossa de Mar, el proper diumenge dia 30 d'agost, la 70a edició del concurs de pintura ràpida. A Calella continua el NEC, el festival Nits d'Estiu, el proper divendres actuacions a Northern Cellos i Engai Engai, i també el proper diumenge, la darrera cita de la fira d'estiu de Calella, es fa tots els diumenges, s'ha fet tots els diumenges de juliol i agost a la Riera Capaspra de 5 de la tarda a 11 de la nit. A Pineda, la Festa Major tindrà lloc del dia 27 fins al dia 30 d'agost, i també aquests són els últims dies de la segona edició de l'Estiueix, a una programació que s'allarga fins al 30 d'agost amb diferents espectacles de diferents disciplines. Tordera segueix també de Festa Major fins al dia 26 d'agost, i a Santa Susana el proper diumenge 30 d'agost hi ha el vespreig fi d'estiu al Parc del Colomer a partir de les 6 de la tarda. També Palafolls celebra la seva Festa Major, ho farà des del 29 d'agost fins al 13 de setembre. Dos apunts més, Santa Coloma de Farners celebra el darrer dimecres a la fresca, el proper dimecres, demà, dia 26, amb l'actuació de Julien León, i també tenim el Tons i Sons el proper divendres 28 d'agost amb Every Night a partir de 8:45 del vespre a l'església Sant Andreu de Castanyet. Acabem a Sant Hilari, destacant el proper dissabte 29 d'agost, la 43a baixada de carretons.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
8: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
10: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
2: A l'agost obrim tots els dies.
3: Oferta especial a JS Carnissers. Els propers dies 24, 25 i 26 d'agost, botifarra de pagès a 5,95 euros al quilo. Sí, sí, ho has sentit bé. Botifarra de pagès a 5,95 euros al quilo. A JS Carnissers.
4: A Bificar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i a Bificar.com. Som de confiança, som d'aquí.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El sindicat USTEC manté la vaga prevista per al 8 de setembre coincidint amb el primer dia del curs escolar i reclama al Departament d'Educació que reprengui les negociacions per evitar noves aturades durant el primer trimestre. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, assegura que la convocatòria reflecteix el malestar del col·lectiu docent i denuncia que no hi ha hagut cap contacte amb Educació des de l'última reunió el 13 de juliol. A més, assegura que encara que les converses es reprenguin ara, 15 dies no seran suficients per resoldre el conflicte. I Sant Hilari Sacalm ja ho té tot a punt per celebrar aquesta setmana la seva festa major amb una programació que combina música, cultura popular, esport i activitats familiars. Els actes s'intensificaran a partir de dijous i s'allargaran fins diumenge amb el pregó de Toni Mirapeix com a tret de sortida oficial. Un dels actes més esperats arribarà dissabte amb la 43a baixada de carretons que començarà a les 6 de la tarda a la carretera del Pla de les Arenes. La festa major acabarà diumenge amb l'Orquestra Impossible de Marcel Tomàs i Cascai Teatre, un espectacle clar que homenatge a les grans orquestres de festa major dels anys 40 i 50. De l'àmbit general, destaquem que el nombre de treballadors ocupats en el sector turístic i l'hostaleria va créixer un 3,2% al juliol a Catalunya respecte al mateix mes de l'any passat. En total es van registrar prop de 348.000 afiliats, 10.700 més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Indústria i Turisme. D'aquests, gairebé 290.000 eren assalariats, un 3,5% més, mentre que els autònoms van superar els 58.000, amb un increment de l'1,7%. Les dades inclouen els treballadors de l'hostaleria, les agències de viatges i els operadors turístics. Catalunya es manté com la segona comunitat de l'Estat amb més afiliats al sector. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts d'ambient assolellat en general, amb temperatures màximes que se situen en valors d'entre 32 i 36 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: no
1: acaba. Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Per a tot allò que necessites, vine al Bazar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Bazar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Bazar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
3: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
4: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el Tast al Mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.

0: sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Torna Birrasana, el festival de cervesa artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes. Gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrasana, el festival de cervesa artesana de Blanes. No t'ho perdis!
5: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
6: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
7: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
6: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
8: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consell Comarcal del Maresme posarà en marxa el pròxim 2 d'octubre una nova edició del programa Fast Growth, adreçat a empreses i persones autònomes amb més d'un any d'activitat que vulguin consolidar i fer créixer el seu negoci. El programa, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, oferirà 32 hores de formació grupal i 4 hores de mentoratge individual. El mentoratge permetrà treballar de manera personalitzada àrees com les vendes, les finances, els recursos humans o la gestió empresarial. Les inscripcions ja estan obertes i les places estan limitades a 15 participants. I Vidreres celebrarà del 3 al 7 de setembre la seva festa major, amb 5 dies d'activitats i amb els Amics de les Arts i The Tallers com a principals caps de cartell. La programació combinarà concerts, cultura popular, activitats familiars, esport i alguns dels actes més tradicionals del municipi. El pregó tindrà lloc divendres i anirà a càrrec del Club Futbol Sala Joves de Vidreres. L'Orquestra Internacional Salvatana protagonitzarà bona part de la programació de diumenge. La festa acabarà dilluns 7 de setembre amb la missa solemne, un concert vermut i el concert i ball de Vetlla a Monte Carlo. De l'àmbit general, destaquem que la Conselleria de Drets Socials recupera, després de 3 anys, la convocatòria de la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat destinada a finançar productes de suport i mobilitat. El programa compta amb una partida inicial de 5 milions d'euros, ampliable fins als 7 milions, i es preveu que beneficiï unes 5.500 persones. Les sol·licituds es podran presentar a partir d'aquest dimarts i fins al 2 d'octubre. Podran optar als ajuts les persones que entre el 2024 i el 2026 hagin adquirit productes com cadires de rodes, llits adaptats o audiòfons, o hagin fet adaptacions als seus vehicles. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts amb predomini del sol i la calor amb temperatures màximes que arriben als 32 graus a la costa i als 36 a l'interior. Demà dimecres predominaran els núvols, sobretot durant la primera meitat del dia. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Més de 40 anys fent

0: Ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
5: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb tapé o sound system, el tribut a Tina Turner o l'orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.

0: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Ja estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
8: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts, cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
9: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els treballadors de la Brigada Municipal de Pineda de Mar mantenen la vaga iniciada el 5 d'agost i intensificaran les mobilitzacions coincidint amb la setmana de la Festa Major. Segons Comissions Obreres, la protesta està tenint un seguiment del 100% de la plantilla i la mediació amb l'Ajuntament ha acabat sense acord. Els treballadors reclamen el compliment dels acords relacionats amb la productivitat, les vacances, la valoració dels llocs de treball i el servei de guàrdies. Aquest dimarts i demà dimecres hi haurà noves manifestacions i concentracions en diferents punts del municipi. I Santa Susana s'incorpora a la xarxa europea de rutes ciclistes de llarga distància Eurovelo. El municipi forma part de l'Eurovelo 8, la ruta mediterrània que recorre més de 5.900 quilòmetres entre Atenes i Cadis. En el marc d'aquesta incorporació, al Torrentó de Can Gelat s'ha instal·lat una nova estació de servei per a bicicletes. L'equipament disposa de taller mecànic, servei de neteja, 4 aparcaments segurs i guixetes amb punts de càrrega per a bicicletes elèctriques. L'energia necessària es genera mitjançant una coberta fotovoltaica. De l'àmbit general, destaquem que els representants dels treballadors de la Direcció General de Protecció Civil reclamen que es faci efectiva la creació del cos propi de protecció civil. Recorden que el Parlament ja n'ha aprovat la creació en dues ocasions, el gener del 2025 i l'abril d'aquest any. La plantilla considera que un cop aprovats els pressupostos ja no hi ha impediments polítics ni econòmics per desplegar el nou cos. A més, alerten que la manca d'una estructura pròpia de protecció civil dificulta, entre altres qüestions, l'aplicació efectiva dels plans d'emergència en l'àmbit local. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres ambient generalment ennuvolat amb màximes que baixen respecte a avui, situant-se en valors entre 30 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
1: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
0: Cursos d'idiomes, informàtica, i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat, superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
1: Genial!
0: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972-350918.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta!
3: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
3: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
4: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esports.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Oferta especial a JS Carnissers. Els propers dies 24, 25 i 26 d'agost, botifarra de pagès a 5,95 euros el quilo. Sí, sí, ho has sentit bé. Botifarra de pagès a 5,95 euros el quilo. A JS Carnissers.
1: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès del matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tons a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Quilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El sindicat USTEC manté la vaga prevista per al 8 de setembre coincidint amb el primer dia del curs escolar i reclama al Departament d'Educació que reprengui les negociacions per evitar noves aturades durant el primer trimestre. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, assegura que la convocatòria reflecteix el malestar del col·lectiu docent i denuncia que no hi ha hagut cap contacte amb Educació des de l'última reunió el 13 de juliol. A més, assegura que encara que les converses es reprenguin ara, 15 dies no seran suficients per resoldre el conflicte. I Sant Hilari Sacalm ja ho té tot a punt per celebrar aquesta setmana la seva festa major amb una programació que combina música, cultura popular, esport i activitats familiars. Els actes s'intensificaran a partir de dijous i s'allargaran fins diumenge amb el pregó de Toni Mirapeix com a tret de sortida oficial. Un dels actes més esperats arribarà dissabte amb la 43a baixada de carretons que començarà a les 6 de la tarda a la carretera del Pla de les Arenes. La festa major acabarà diumenge amb l'Orquestra Impossible de Marcel Tomàs i Cascai Teatre, un espectacle que homenatja les grans orquestres de festa major dels anys 40 i 50. De l'àmbit general, destaquem que el nombre de treballadors ocupats en el sector turístic i l'hostaleria va créixer un 3,2% al juliol a Catalunya respecte al mateix mes de l'any passat. En total es van registrar prop de 348.000 afiliats, 10.700 més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Indústria i Turisme. D'aquests, gairebé 290.000 eren assalariats, un 3,5% més, mentre que els autònoms van superar els 58.000, amb un increment de l'1,7%. Les dades inclouen els treballadors de l'hostaleria, les agències de viatges i els operadors turístics. Catalunya es manté com la segona comunitat de l'Estat amb més afiliats al sector. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts d'ambient assolellat en general, amb temperatures màximes que se situen en valors d'entre 32 i 36 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona

0: una vista?
1: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13, i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.
1: Hem de canviar els mobles.
2: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consell Comarcal del Maresme posarà en marxa el pròxim 2 d'octubre una nova edició del programa Fast Growth, adreçat a empreses i persones autònomes amb més d'un any d'activitat que vulguin consolidar i fer créixer el seu negoci. El programa, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, oferirà 32 hores de formació grupal i 4 hores de mentoratge individual. El mentoratge permetrà treballar de manera personalitzada àrees com les vendes, les finances, els recursos humans o la gestió empresarial. Les inscripcions ja estan obertes i les places estan limitades a 15 participants. I Vidreres celebrarà del 3 al 7 de setembre la seva festa major, amb 5 dies d'activitats i amb els Amics de les Arts i de Tallers com a principals caps de cartell. La programació combinarà concerts, cultura popular, activitats familiars, esport i alguns dels actes més tradicionals del municipi. El pregó tindrà lloc divendres i anirà a càrrec del Club Futbol Sala Joves de Vidreres. L'Orquestra Internacional Salvatana protagonitzarà bona part de la programació de diumenge. La festa acabarà dilluns 7 de setembre amb la missa solemne, un concert vermut i el concert i ball de Vella a Monte Carlo. De l'àmbit general, destaquem que la Conselleria de Drets Socials recupera, després de 3 anys, la convocatòria de la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat destinada a finançar productes de suport i mobilitat. El programa compta amb una partida inicial de 5 milions d'euros, ampliable fins als 7 milions, i es preveu que beneficiï unes 5.500 persones. Les sol·licituds es podran presentar a partir d'aquest dimarts i fins al 2 d'octubre. Podran optar als ajuts les persones que entre el 2024 i el 2026 hagin adquirit productes com cadires de rodes, llits adaptats o audiòfons, o hagin fet adaptacions als seus vehicles. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts amb predomini del sol i la calor, amb temperatures màximes que arriben als 32 graus a la costa i als 36 a l'interior. Demà dimecres predominaran els núvols, sobretot durant la primera meitat del dia. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total en la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
3: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
4: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrí. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor. Ràdio Mar.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39,90 € i calculadores científiques a 5,90 €. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
4: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any. Ràdio Marina.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc. Es pot visitar a la Casa Saladrigues fins al 29 d'agost. També a Blanes, aquest dimarts, dia 25, a partir de les 7 del vespre, visita guiada Hora Baixa Mari Murtra. També continua la fira d'estiu a Blanes fins al 30 d'agost, d'11 del matí a 11 de la nit al carrer Ample, al passeig de la Mestrança i el passeig Pau Casals. I el proper 29 d'agost hi ha la trobada gegantera a partir de les 6 de la tarda al passeig Cortils i Vieta. A Lloret de Mar, aquest dimecres, demà dimecres, cinema a la fresca a les 10 de la nit a Sacaleta amb el film Porco Rosso. El dijous, fira alimentària artesana a la plaça de la Vila a partir de 8:45 del matí. I el dijous, a Lloret també, el concert Mediterranean Guitar Festival amb Marc Segura i el seu tribut a Paco de Lucía a l'església de Sant Romà a partir de les 9 del vespre. A Malgrat de Mar, el proper dissabte 29 d'agost tenim el Chill Outlet de 5 de la tarda a 9 del vespre a Can Campassol, i a Tossa de Mar, el proper diumenge dia 30 d'agost, la 70a edició del concurs de pintura ràpida. A Calella continua el NEC, el festival Nits d'Estiu, el proper divendres actuacions a North End Cellos i Engai Engai, i també el proper diumenge, la darrera cita de la fira d'estiu de Calella, es fa tots els diumenges, s'ha fet tots els diumenges de juliol i agost a la Riera Capaspra de 5 de la tarda a 11 de la nit. A Pineda, la Festa Major tindrà lloc del dia 27 fins al dia 30 d'agost, i també aquests són els últims dies de la segona edició de l'Estiueix, a una programació que s'allarga fins al 30 d'agost amb diferents espectacles de diferents disciplines. Tordera segueix també de Festa Major fins al dia 26 d'agost, i a Santa Susanna el proper diumenge 30 d'agost hi ha el vespreig fi d'estiu al Parc del Colomer a partir de les 6 de la tarda. També Palafolls celebra la seva Festa Major, ho farà des del 29 d'agost fins al 13 de setembre. Dos apunts més, Santa Coloma de Farners celebra el darrer dimecres a la fresca, el proper dimecres, demà, dia 26, amb l'actuació de Julien León, i també tenim el Tons i Sons el proper divendres 28 d'agost amb Every Night a partir de 8:45 del vespre a l'església Sant Andreu de Castanyet. Acabem a Sant Hilari, destacant el proper dissabte 29 d'agost, la 43a baixada de carretons.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Sí.

0: torna Birrosana, el festival de cervesa artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birrosana, el festival de cervesa artesana de Blanes. No t'ho perdis!
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
0: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat, número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
4: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres. Ràdio Marina.
5: Yeah. Can you feel me? Come on, baby girl, baby girl.

Ràdio Marina, sempre al teu costat. Take it to the past now.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els treballadors de la Brigada Municipal de Pineda de Mar mantenen la vaga iniciada el 5 d'agost i intensificaran les mobilitzacions coincidint amb la setmana de la Festa Major. Segons Comissions Obreres, la protesta està tenint un seguiment del 100% de la plantilla i la mediació amb l'Ajuntament ha acabat sense acord. Els treballadors reclamen el compliment dels acords relacionats amb la productivitat, les vacances, la valoració dels llocs de treball i el servei de guàrdies. Aquest dimarts i demà dimecres hi haurà noves manifestacions i concentracions en diferents punts del municipi. I Santa Susana s'incorpora a la xarxa europea de rutes ciclistes de llarga distància Eurovelo. El municipi forma part de l'Eurovelo 8, la ruta mediterrània que recorre més de 5.900 quilòmetres entre Atenes i Cadis. En el marc d'aquesta incorporació, al Torrentó de Can Gelat s'ha instal·lat una nova estació de servei per a bicicletes. L'equipament disposa de taller mecànic, servei de neteja, 4 aparcaments segurs i guixetes amb punts de càrrega per a bicicletes elèctriques. L'energia necessària es genera mitjançant una coberta fotovoltaica. De l'àmbit general, destaquem que els representants dels treballadors de la Direcció General de Protecció Civil reclamen que es faci efectiva la creació del cos propi de protecció civil. Recorden que el Parlament ja n'ha aprovat la creació en 2 ocasions, el gener del 2025 i l'abril d'aquest any. La plantilla considera que un cop aprovats els pressupostos ja no hi ha impediments polítics ni econòmics per desplegar el nou cos. A més, alerten que la manca d'una estructura pròpia de protecció civil dificulta, entre altres qüestions, l'aplicació efectiva dels plans d'emergència en l'àmbit local. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres ambient generalment ennuvolat amb màximes que baixen respecte a avui, situant-se en valors entre 30 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Oferta especial a JS Carnissers. Els propers dies 24, 25 i 26 d'agost, botifarra de pagès a 5,95 euros al quilo. Sí, sí, ho has sentit bé. Botifarra de pagès a 5,95 euros al quilo. A JS Carnissers.
2: Ecokill és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecokill et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecokill, el teu espai lliure de plagues.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

del cotxe no et respon. Truca'm si mai fas un trasllat i abans que pengi seré baix saludant-te remengat. I truca'm

Si passes color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El sindicat USTEC manté la vaga prevista per al 8 de setembre coincidint amb el primer dia del curs escolar i reclama al Departament d'Educació que reprengui les negociacions per evitar noves aturades durant el primer trimestre. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, assegura que la convocatòria reflecteix el malestar del col·lectiu docent i denuncia que no hi ha hagut cap contacte amb Educació des de l'última reunió el 13 de juliol. A més, assegura que encara que les converses es reprenguin ara, 15 dies no seran suficients per resoldre el conflicte. I Sant Hilari Sacalm ja ho té tot a punt per celebrar aquesta setmana la seva festa major amb una programació que combina música, cultura popular, esport i activitats familiars. Els actes s'intensificaran a partir de dijous i s'allargaran fins diumenge amb el pregó de Toni Mirapeix com a tret de sortida oficial. Un dels actes més esperats arribarà dissabte amb la 43a baixada de carretons que començarà a les 6 de la tarda a la carretera del Pla de les Arenes. La festa major acabarà diumenge amb l'Orquestra Impossible de Marcel Tomàs i Cascai Teatre, un espectacle que homenatja les grans orquestres de festa major dels anys 40 i 50. De l'àmbit general, destaquem que el nombre de treballadors ocupats en el sector turístic i l'hostaleria va créixer un 3,2% al juliol a Catalunya respecte al mateix mes de l'any passat. En total es van registrar prop de 348.000 afiliats, 10.700 més que fa un any, segons dades del Ministeri d'Indústria i Turisme. D'aquests, gairebé 290.000 eren assalariats, un 3,5% més, mentre que els autònoms van superar els 58.000, amb un increment de l'1,7%. Les dades inclouen els treballadors de l'hostaleria, les agències de viatges i els operadors turístics. Catalunya es manté com la segona comunitat de l'Estat amb més afiliats al sector. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts d'ambient assolellat en general, amb temperatures màximes que se situen en valors d'entre 32 i 36 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Saps que el Centre de Formació d'Adults Espiteus fan cursos d'accés directe a cicles formatius de grau mitjà i superior?
5: Ah, sí? I què més hi pots estudiar?
4: Cursos d'idiomes, informàtica i tots gratuïts i reconeguts oficialment per l'administració. Ah, i una novetat. Superant la prova d'accés a grau superior, obtens un equivalent laboral al batxillerat i serveix per presentar-se a diferents oposicions.
5: Genial!
4: Centre de Formació d'Adults Espiteus. Inscripcions del 4 al 9 de setembre. Últimes places disponibles. Per a més informació, truca al telèfon 972 35

0: 0918.
1: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.

0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
0: Torna Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. Els dies 11 i 12 de setembre vine al Passeig de Mar de Blanes i gaudeix de les millors cerveses artesanes, gastronomia, música en directe, espectacles i activitats per tots els públics. Comparteix un cap de setmana ple de bon ambient davant del mar. 11 i 12 de setembre tens una cita amb Birra Sana, el Festival de Cervesa Artesana de Blanes. No t'ho perdis!
5: T'agraden els idiomes? A l'Escola Oficial d'Idiomes de Calella t'oferim la possibilitat d'aprendre alemany, anglès i rus. A més, podràs obtenir els certificats oficials de B1, B2, C1 i C2. No ho dubtis. Escola Oficial d'Idiomes de Calella. La millor opció. Preinscripcions pel nou curs del 31 d'agost al 7 de setembre al nostre web.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
5: Aquest setembre celebrem 10 anys de Festival Micròmetre. Del 3 al 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre, Santa Susanna es converteix en l'escenari del millor teatre. Una edició molt especial amb grans noms com La Calòrica, Quim Masferrer, Illana, Teatre al Detall, Bel Feixedes, Carla Xuriguera i molts més espectacles que et faran riure, emocionar i sorprendre. Festival Micròmetre. 10 anys demostrant que és molt més gran del que sembla. Entrades ja disponibles al portal Entràpolis i a festivalmicròmetre.cat.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consell Comarcal del Maresme posarà en marxa el pròxim 2 d'octubre una nova edició del programa Fast Growth, adreçat a empreses i persones autònomes amb més d'un any d'activitat que vulguin consolidar i fer créixer el seu negoci. El programa, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, oferirà 32 hores de formació grupal i 4 hores de mentoratge individual. El mentoratge permetrà treballar de manera personalitzada àrees com les vendes, les finances, els recursos humans o la gestió empresarial. Les inscripcions ja estan obertes i les places estan limitades a 15 participants. I Vidreres celebrarà del 3 al 7 de setembre la seva festa major, amb 5 dies d'activitats i amb els Amics de les Arts i The Tallers com a principals caps de cartell. La programació combinarà concerts, cultura popular, activitats familiars, esport i alguns dels actes més tradicionals del municipi. El pregó tindrà lloc divendres i anirà a càrrec del Club Futbol Sala Joves de Vidreres. L'Orquestra Internacional Salvatana protagonitzarà bona part de la programació de diumenge. La festa acabarà dilluns 7 de setembre amb la missa solemne, un concert vermut i el concert i ball de vetlla a Monte Carlo. De l'àmbit general, destaquem que la Conselleria de Drets Socials recupera, després de 3 anys, la convocatòria de la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat destinada a finançar productes de suport i mobilitat. El programa compta amb una partida inicial de 5 milions d'euros, ampliable fins als 7 milions, i es preveu que beneficiï unes 5.500 persones. Les sol·licituds es podran presentar a partir d'aquest dimarts i fins al 2 d'octubre. Podran optar als ajuts les persones que entre el 2024 i el 2026 hagin adquirit productes com cadires de rodes, llits adaptats o audiòfons, o hagin fet adaptacions als seus vehicles. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts amb predomini del sol i la calor amb temperatures màximes que arriben als 32 graus a la costa i als 36 a l'interior. Demà dimecres predominaran els núvols, sobretot durant la primera meitat del dia. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Oferta especial a JS Carnissers. Els propers dies 24, 25 i 26 d'agost, botifarra de pagès a 5,95 euros al quilo. Sí, sí, ho has sentit bé. Botifarra de pagès a 5,95 euros al quilo. A JS Carnissers.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Aquest 4 i 5 de setembre no et perdis el tast al mar al Port de Blanes. Vine a gaudir d'un cap de setmana ple de sabor amb un village gastronòmic on el peix serà el gran protagonista. A més, hi trobaràs activitats per als més petits, música en directe i un ambient únic al Port de Blanes. T'esperem els dies 4 i 5 de setembre, perquè els millors moments es viuen arran de mar. Més informació a cofblanes.com.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
5: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Saber idiomes és clau per connectar-se amb el món i obrir-se a noves oportunitats. Matricula't a l'Escola Oficial d'Idiomes de Blanes, on podràs aprendre anglès, francès, alemany i el nivell C2 de català. També oferim cursos d'anglès al matí. Visita la web de la nostra escola i fes-hi la preinscripció del 31 d'agost al 7 de setembre. T'hi esperem!
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els treballadors de la Brigada Municipal de Pineda de Mar mantenen la vaga iniciada el 5 d'agost i intensificaran les mobilitzacions coincidint amb la setmana de la Festa Major. Segons Comissions Obreres, la protesta està tenint un seguiment del 100% de la plantilla i la mediació amb l'Ajuntament ha acabat sense acord. Els treballadors reclamen el compliment dels acords relacionats amb la productivitat, les vacances, la valoració dels llocs de treball i el servei de guàrdies. Aquest dimarts i demà dimecres hi haurà noves manifestacions i concentracions en diferents punts del municipi. I Santa Susana s'incorpora a la xarxa europea de rutes ciclistes de llarga distància Eurovelo. El municipi forma part de l'Eurovelo 8, la ruta mediterrània que recorre més de 5.900 quilòmetres entre Atenes i Cadis. En el marc d'aquesta incorporació, al Torrentó de Can Gelat s'ha instal·lat una nova estació de servei per a bicicletes. L'equipament disposa de taller mecànic, servei de neteja, 4 aparcaments segurs i guixetes amb punts de càrrega per a bicicletes elèctriques. Mitjançant una coberta fotovoltaica. De l'àmbit general, destaquem que els representants dels treballadors de la Direcció General de Protecció Civil reclamen que es faci efectiva la creació del cos propi de protecció civil. Recorden que el Parlament ja n'ha aprovat la creació en dues ocasions, el gener del 2025 i l'abril d'aquest any. La plantilla considera que un cop aprovats els pressupostos ja no hi ha impediments polítics ni econòmics per desplegar el nou cos. A més, alerten que la manca d'una estructura pròpia de protecció civil dificulta, entre altres qüestions, l'aplicació efectiva dels plans d'emergència en l'àmbit local. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, ambient generalment ennuvolat amb màximes que baixen respecte a avui, situant-se en valors entre 30 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
7: Molt bon vespre de dimarts. Gent de la Costa Brava, de la Costa del Maresme, de la Selva. Potser camí de Girona o de Barcelona. Bé, des d'on te sigui que ens escoltis, benvinguda, benvingut al quilòmetre zero. I també potser des del món sencer, per què no? Perquè amb internet es pot escoltar Ràdio Marina fins i tot a Mart. Bé, són les 9 i 4 minutets. El meu nom és Marta Fuerapons i et proposo que fem junts aquest viatge musical de quilòmetre zero fins les 10 de la nit. Avui tenim una hora sencera per endavant, per recórrer les autopistes de la nostra música amb mapes ben directes a la bona música i agendes d'aquest estiu i de la tardor vinent, també, que ja ens hi acostem. Comencem amb una història molt mística, diria jo. Anem amb una veu que, si l'escoltes amb els ulls tancats, sembla que et faci un massatge a l'ànima. Parlem de la Judith Nederman i del seu tema 21 segons, una cançó ideal per relaxar el pols abans que acabi el dia. I un tema molt especial també perquè fa referència al mite dels 21 grams, el pes que suposadament perd el cos humà a l'instant de morir i que molts associen amb el pes de l'ànima. Judith Nederman canvia de forma poètica els grams per unitat de temps en segons en aquest tema.

21 segons, una cançó que parla també de la nostra condició efímera, de com n'és de fugaç el nostre pas pel món i de la importància de viure l'instant present. I que també et parla de que cada persona som únics. Un foc únic i vibrant que val la pena que existeixi. 21 segons amb Judit Neddermann. I posem una miqueta més de ritme aquest vespre de dimarts amb Sidherland. Torna a començar, així es titula.

Hem d'anar experiment aquest estiu, treure-li tot el suc possible amb el Siderland. I fa uns minutets també amb la Judit Nederman, que per cert m'he oblidat de dir-te que el 12 de setembre estarà amb un concert íntim de format especial a l'Església de Sant Pere de Calella de Palafrugell. Molt interessant aquesta cita. I també tenen cites musicals al Siderland que hem estat escoltant aquests darrers minuts. Per exemple, el 24 d'agost, un concert multitudinari a la Festa Major de Granollers, que va ser ahir, que va ser tot un èxit. El 18 de setembre, l'actuació a la Festa Major de Montornès del Vallès. El 2 d'octubre, el concert de la Festa Major de Martorell. I el 9 d'octubre, una gran nit de ritme i electropop a la Festa Major de Rosselló, a Lleida. Seguim el quilòmetre zero, 3 minuts i arribarem a un quart de 10. I ara el ritme el porten els Catarres. I la seva proposta titulada Diamants.

0: Meus astres.
1: I el 31 d'agost a Palau Solità i Plegamans, etc, etc, etc.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: I ara entren per la porta gran del quilòmetre zero els Amics de les Arts i aquest èxit, El meu cos. Com estàs? Com ho portes? Com va el vespre del dimarts? Vinga! Arrencant la setmana amb energia des del quilòmetre zero. Ara, una bona dosi dels Amics de les Arts, que sempre va bé per aixecar els ànims.

És una autèntica flipada, la música dels Amics de les Arts. I ara para bé l'orella, perquè la podràs escoltar amb entrada gratuïta a dos concerts superespecials. També de festes majors, però molt propers de la nostra zona. El dissabte 29 d'agost a la Festa Major de Sant Hilari Sacalm, a l'Espai de les Barraques amb entrada lliure. I el divendres 4 de setembre a la Festa Major de Vidreres, també a l'Espai de Barraques amb entrada gratuïta. Per no perdre-s'ho, eh? Un quart i cinc de deu i hem arribat amb aquesta cançó, El meu cos. Una autèntica declaració d'amor que podria servir perfectament per un amor d'estiu o bé per l'amor de tota la vida, com prefereixis.

I després dels Amics de les Arts, ara baixem les revolucions per escoltar una delícia, una preciosa cançó interpretada per Rozalén i Sílvia Pérez Cruz. Una meravella pels sentits. Amor del bo, Rozalén i Sílvia Pérez Cruz, al quilòmetre zero.

Amor del Bo, quina meravella, una commovedora cançó que uneix per primera vegada les veus de la cantautora de Castella-La Manxa, Rozalén, i l'empordanesa Sílvia Pérez Cruz. Amor. Una autèntica delícia al quilòmetre zero.

I què us sembla si posem un ambient una miqueta ritme reggae per acompanyar la calor que encara apreta? Per refrescar l'ambient, sempre és molt bo l'estil i la música dels Coers. Despertem el món.

0: Els Coers, amb una de les seves cançons, editades l'any 2020, Despertem el món. Una injecció d'optimisme i d'alegria. Liderats per la veu de Kelly Isaia, un dels grans altaveus de la música reggae, de Quilòmetre Zero.
1: Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar on ets tu. No.
0: Et sona?
1: Però dins del meu roncola hi veig reflexada la teva llum.
0: Una versió molt lliure del Boig per tu del Sau.
1: Els meus poliamorosos, mai poliviolents, un, dos, tres, pica paret.
0: Amb Flashy Ice Cream.

0: Aviam, obrim un debat interessant. Com agafes un clàssic sagrat de la música catalana, el passes pels sedars de la música urbana i l'autotune i fas que no sembli un sacrilegi? Doncs demanant permís a la lluna, quasi, amb Flashy Ice Cream, que s'han atrevit a fer el que semblava impossible, a actualitzar el clàssic Boig per tu, passat de voltes, i que soni, doncs, superalegre un estiu. Per cert, si vols seguir els Flash Ice Cream, doncs el 27 d'agost els tindràs amb actuació a l'escenari jove de la Festa Major de Centelles. El 5 de setembre, concert a la nit jove de Llinars del Vallès a la Festa Major, també. I de festa en Festa Major, el 19 de setembre a la de Capdavanol. Bojos per als Flash Ice Cream. I ara anem amb una cançó molt més tranquil·leta els propers minuts. Amb els Mishima. Ens posem a escoltar a David Carabén i els seus Mishima.
1: No saps com em fa sentir
0: un tros de fang.

0: amb els Mishima, pop d'autor de culte per les nostres orelles nocturnes de Quilòmetre Zero. A Ràdio Marina, música que ens fa somiar també, eh? Un tros de punk. Per cert, data de concert que t'has d'apuntar a l'agenda, 29 d'agost. Actuació estel·lar a l'escenari del Indie Ground de Sant Pere de Ribes, compartint cartell indie de luxe, Mishima. Recordant una de les seves cançons d'èxit. I ara barrejarem la rumba de la Garriga amb el flamenquillo chill de Màlaga. Què et sembla? El resultat de l'experiment, estàs a punt d'escoltar-lo, es titula Tan lluny de tu. Gertrudis i la Mari de Chambao, que hi posen moltíssima gràcia en aquest tema. Fantàstic el Quilòmetre Zero.
1: Estàs tan lluny de mi, com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
2: Estic tan lluny de tu, com l'amor és lluny de Roma, com no

s'ha de reconèixer que sembla que la Mari de Xambao hagi cantat en català tota la vida, eh? Recuperàvem aquesta cançó de la col·laboració entre la Mari de Xambao i Gertrudis. Una cançó de Déu. Tan lluny de tu. Nosaltres no, eh? Nosaltres ben a propet.

Al teu costat, a Ràdio Marina, el programa Quilòmetre Zero, ja saps, música en català per fer-te costat cada dia de 9 a 10 de la nit. I ara, amb la Fumiga, els The Tyets, que per cert el diumenge eren de festa major a Tordera, i la cançó Covards.

La fúmiga des de la Ribera Alta, units als maresmencs de Tallets. Una unió que, si no us fa moure els peus, és que teniu un problema seriós de circulació.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: I anem ara amb un d'aquells temes fets des del respecte i l'admiració al llegat de rock de la nostra terra. La Bet ens agafa de la mà amb una versió preciosa del clàssic del Sopa de Cabra. Podré tornar enrere, al quilòmetre zero de Ràdio Marina.

Enregistrada per la Beth l'any 2006 per al disc col·lectiu Podré tornar enrere. El tribut a Sopa de Cabra. La cantant de Súria despulla completament la peça elèctrica per oferir una calidesa melòdica colpidora amb la seva versió.

0: La Beta ha explicat sovint que va relacionar Gerard Quintana, li va fer força respecte. Un gran repte, sí senyor. Ja som a la ratlla de 3:15 de la nit. I hem arribat amb la Bet i continuarem d'aquí uns instants amb la cançó Estrella, una col·laboració llançada al maig de l'any passat que uneix el talent d'Alfred García i Álvaro Soler. Suposa un moment històric per a la música, ja que és la primera vegada que Álvaro Soler canta en català. Es tracta d'una rumba pop festiva que també és una alegria i que fa molt, molt estiu. Refresca també molt l'ambient. Escoltem-los. Alfred García i Álvaro Soler, Estrella.
1: Ara que estem sentats

I brillant també l'actualització d'un altre dels hits de Sopa de Cabra, d'un altre dels grans èxits. Camins, somnis i promeses amb Gerard Quintana i aquí també amb la veu de Su. Un Sopa de Cabra que es troben plenament immersos en la seva multitudinària gira de 40 anys.

I ara una altra barreja també insospitada. Aviam què et sembla, Estopa i els Tyets i la cançó Camila. Camila.

Xulíssima, oi que sí? Aquesta... Seguim el quilòmetre zero i ho fem ara amb San Josex. Últims minuts del programa. Quan també...

0: San José és el nom artístic del projecte musical liderat per Carles San José de la Bisbal d'Empordà, un gran cantautor que aquí s'ha atrevit amb tot un clàssic.
1: Quan te'n vas no brilla el sol i la casa es torna un lloc fred i poc acollidor.
0: L'adaptació al català del cèlebre clàssic del Sul, Ain't No Sunshine, una cançó original del 1971 i del cantant nord-americà Willie Wilders.

Amb molta personalitat, també, aquesta adaptació que ha fet San Josex. Per cert, en concert el 30 d'agost, el diumenge vinent, a Sant Climent Sescebes, a l'Alt Empordà. El festival Terrer Empordà, al San Josex. I fins aquí, doncs, el nostre viatge d'avui per aquest mapa de carretera de sons propers, que és el quilòmetre zero a Ràdio Marina, la música de proximitat, per tu, en català. Recorda, doncs, que estem aquí amb tu de dilluns a divendres a les 9 del vespre, una horeta de 9 a 10 a partir, doncs, de demà a les 9 i tornem. Ens tornarem a trobar exactament aquest mateix punt del dial. L'abraçada radiofònica forta de qui t'ha fet costat aquesta horeta i demà se'n tornem i el meu nom és Marta Fuera Pons. Gràcies per la companyia, ja sabeu, recolzeu els directes, la música en català, les nostres bandes i passeu una feliç nit. A descansar moltíssim. Salut i quilòmetre zero. I ja no arriben 3 minuts per les 10 de la nit per acomiadar-nos. Avui, una d'oques grasses. Ja saps que a l'octubre fan el seu concert d'acomiadament multitudinari. Seran 4 concerts en concret. Oques grasses que ens serveixen perfectament per dir-te bye bye, adeu-siau, bona nit, que vagi molt bé. Oques grasses, al quilòmetre zero. Vinga, ara sí, eh? Adéu-siau!

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues.